Aquí, aixina sí. Bon dia, 12 i 21 minuts, 13 d'agost del 2026, 35 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que els facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente. Sancho, en el vereda Jaume I en Xàtiva. Avui l'Albereda ja es fira. Demà ens passejarem, amb un dia avall i ja, a partir de demà vesprada, al nostre stand. Avui estem aquí passejant, no? Vas amunt, avall, compres no sé què. Estan muntant els garrotets, ja estan. Els ventalls, ja estan. Les olives, ja estan. El pernil, ja està. O sigui, el que a mi m'importa, que és el menjar, ja està.

la música de Romàntic Dimoni posem punt i final a esta primera hora d'Oi por Oi, Xàtiva i Comarques. Per tant, no és un punt i final, és un punt i seguit, perquè tornem a partir de la 1:05 més o menys, després de les notícies. Fins ara.

0: Ràdio Xàtiva, Cadena SER. Un any més, Ràdio Xàtiva, Cadena SER es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir especial fira el cap de setmana. I Hoy por Hoy especial fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb la ventana de Xàtiva especial fira. I a més...
1: Jo crec que és dels primers jocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
0: El dia 15 d'agost, de 1 a 2, podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Ràdio Xàtiva, Cadena SER.
2: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
3: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: Va pujant el termòmetre, 37 graus ara mateix en el centre de la ciutat. Informació que us facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda, Jaume I de Xàtiva. Una Albereda que, sí, ja està en fira i demà encara ho estarà més. Però, com ja ens dedicarem a la fira demà, avui ens n'anem per ahir, a Bambar, a pegar voltes, a fer comarca. Perquè si no vaig errat, en només 4 dies, dilluns, dimarts i dimecres, a Moixent, de 6 a 7 de la vesprada, van a tindre lloc una nova edició de la 18a ja jornada de les visites al campanari de la Iglesia Parroquial que organitza l'Associació Campaners de Moixent i de la qual... Doncs Felipe Sánchez és el president. Ens atén ara mateix el telèfon. Felipe, com estàs?
5: Hola, buenas, molt bé.
4: Gràcies per estar amb nosaltres. Ho he dit bé, no? Són 18 edicions sí. Ja, no?
5: Sí, sí. Pues... Llevat l'any de la pandèmia, l'any 2020, que sí. Va tindre que interrompre, pues, això, 18 edicions ja, en les festes patronals.
4: Correcte. Conta'ns una miqueta, si et sembla, anem per parts. En primer lloc, per si n'hi ha algun despistat o despistada, qui sou els campaners de Moixent?
5: Els campaners de Moixent som un grup de jovens, també penyen persones majors de totes les edats, inclús dones, que el que fem és, vam tractar ja en el 2007 la recuperació del toc manual de campanes així en l'església parroquial. I entonces, pues, després se van legalitzar ja com una associació i entonces el que fem és això, pues, la recuperació del toc manual de campanes, la investigació sobre els tocs manuals de campanes, no sols en Moixent, sinó també en la comarca. De fet, mira, m'he servit també cas, perquè de la comarca de la Costera sols és que nos falta per saber els tocs manuals que s'han interpretat durant molts anys, sols és que nos falta saber els tocs que s'han realitzat en genovès, en barxeta, en lloc de Fenollet,

0: que encara recordes tots que se feien. Entonces, pues és una avantatge que ara, gràcies a vosaltres, a la cadena de ràdio, no. Jo arribi, pues jo sí que ara que me'n recorde d'estos que se feien, pues això, també no només recuperem estos tradicionals, sinó que de Moixent, sinó de la comarca.
1: Clar, perquè, clar. No, no. Et puc assegurar ara mateix dues coses. La primera, que el telèfon del programa és el 96-227-2213. Si algun oient d'estos tres municipis, de Genovés, de Llocnou i de Barxeta, ja no ell o ella, sinó coneix a familiar, a persona, etc, que puga donar informació a l'Associació Campaners de Moixent en eixa recerca, en eixa investigació que estan fent de tocs manuals de campanes, 96-227-2213, ens telefonen i nosaltres els posem en contacte amb ells. I de totes maneres, Felipe, anem a fer també una notícia en la nostra web de a la búsqueda de los campaneros. ¿Vale?
0: I pobles que... Això és molt difícil, això és molt difícil, no? Fíjate, un poble com Vallès, un poble tan xicotet...
1: Sí.
0: Una persona nos ho va fer a través del WhatsApp. 30 minuts
1: d'àudio.
0: També se van presentar allí a Vallès a preguntar a dues persones també per contrastar, per tal.
1: Sí, sí.
0: Possible, vull dir, sempre hi ha persones que recorden aquests tocs.
1: I tant, i tant. Doncs mira, que tant de bo servisca la ràdio per a que pugueu aconseguir-ho.
0: Fíjate, Jordi, si una volta ja s'han deixat de realitzar en el campanar aquests tocs tradicionals, si ja se deixen ja en l'oblit el recordatori perquè no està notat per algú, ara sí que se perd totalment.
1: Vale, doncs això, 96-227-2213, o a través de les nostres xarxes o a través de la nostra web, que on també farem una notícia. Che, que xulo, Felipe, a mi m'encanten aquestes coses. Tant de bo puguem tindre resposta i tant de bo puguem anar comptant-ho. Però bueno, ara tornem a l'inici d'esta xerrada, que és, doncs això, aixes visites al campanar de l'església. Presentats vosaltres, jo crec que ara cal presentar, o millor dit, representar eixe campanar meravellós que teniu al poble de Moixent. Com és?
0: Pues el campanar de Moixent, ja altres anys, gràcies a vosaltres, també hem explicat este campanar com és. És un campanar peculiar, en forma d'agulla, es fa mirar al cel, vale? Es va construir al mateix moment que l'església, però fins a l'altura de la sala de les campanes, perquè més amunt es va fer un pinàcul, un cono més menut, però va presentar en seguida problemes. I es va derruir, perquè tenia despreniments i tal, i es va reconstruir el campanar de 1924 fins a la seva reconstrucció, que va ser el 28 de gener de 1928. Per tant, estem en eixa època del centenari d'eixa reconstrucció del campanar.
1: Ah, que xulo. Mira, veus, per a més data significativa. I a més això, imagina que també serà protagonista en eixes jornades que feu, insistís, 18 edicions ja, comencen el dilluns. Conta'ns.
0: Dilluns. Pues, fem 3 dies de visita al campanar. També recordar que van fer el dia 28 de juny, van fer una visita al campanar, perquè és una oportunitat perquè les persones que no poden estos 3 dies pues poder pujar. De fet, van pujar al campanar les regines de festes patronals de l'any passat, mm-hmm, junt al de festes. És a dir, van pujar el dia 28 de gener 28 persones. Però és una alternativa per aquests 3 dies. I aquests 3 dies també és el mateix horari, de 6 a 7, dilluns, dimarts i dimecres.
1: Són 83 escalons, no? Es que n'hi ha que pujar, si no vaig errat. O sigui, que n'hi ha que tindre les cames bé, no?
0: Sí. Bueno, però tampoc passa res. Vull dir, han pujat fins a persones majors, persones... Vull dir, jo quan ho he comprovat això, dic, pues ja és que les persones ho valoren, clar, saps?
1: I com se fan aquests grupets? Perquè són grups de 8, 10 persones, no? Cada vegada.
0: Sí, clar, per intentar, pues això, per no pujar tantes vegades, pues si l'espera no és això, pues entonces quan tinguem un grupet de 8, 10 persones, pues accedim. Si hi ha un poc més, pues bueno, intentem sempre pues agrupar, perquè és una sala, el que estàvem parlant del campanar, un campanar peculiar, però també tot té les seues dificultats, és un campanar molt estret, saps? Entonces no podem estar ahí, tot això, també no podem haver multitud de persones en un campanar tan estret. També el problema que té este campanar és que al tindre format agulla i al ser de ferros, el ferro dilata i contrau. I dalt també té una espècie de copa que si els desastres no estan ben fets, si no hi ha un manteniment, doncs és un problema on pa molt gens. De fet, en l'última restauració, els mateixos obrers arquitectes van dir que és un enfermo permanente.
1: Ai!
0: Sí, però tinguem ahí un campanar. La sort de mi, per dir-ho també, això és que si les persones que estan al cuidado d'aquest campanar ritme de observant

0: que si té deterioros o el que sigui, o estan cuidant les campanes, perquè si són estos manuals és un avantatge perquè ja no produeix aquestes mínimes vibracions que poden fer els motors, perquè els motors actuals no vibren com els anteriors, i això és un altre avantatge, saps?
1: Que xulo. Bueno, que...
0: Sí. Això que tenim que complir també les campanes, si hi ha una avaria, si passa alguna cosa en algun batall, si passa alguna cosa en el mateix sistema de les campanes, el que tenen que fer és informar al retorn d'aixes coses, saps? Per això, si no hi ha persones que estan en aquesta mateixa sala, de fet, aquests dies mateix, fíjate, que el diumenge vam tindre així la baixada del Cristo, allà per les festes patronals.
1: Sí, sí que les teniu ahí també ja, no?
0: Jo recordava ja fa molts anys que en la mateixa baixada del Cristo, en les anteriors campanes, pues, se va caure un batall al carrer, el que no recordo ara exactament és l'any. I què passa? Pues, si no tens ahí unes persones que estarien tocant dalt, pues, a lo millor el batall estava trencat des de fa temps. I quan va caure baix era perquè ja, pues, perquè tenia que ja caure, perquè ja no es podia subjectar. Però què passa? Perquè no hi havia dalt persones. Si hi hagueren dalt persones, haurem pogut informar de que el batall de la campana estava malament, estava a punt de caure, i s'haver pogut solventar. I això, i gràcies a Déu, no va passar ninguna desgràcia, saps?
1: Sí, sí. Bueno, és que al final aquestes coses sempre són... malauradament són les que sempre recollirien els titulars, però nosaltres, hi insistís, volem recollir els altres titulars, els bons, els que tenen a voler amb aquestes jornades i també amb eixa cerca que fa tenir els tres pobles de la costera. Felipe, abans d'acomiadar-te, deixa'm que et pregunte, que no ho hem dit... manera d'inscriure's a aquestes jornades, com ho hem de fer, són gratuïtes, no són gratuïtes per a l'oient, perquè jo sé que hi ha molts oients que ara mateix estaran dient, bueno, pues escolta'm, comencen les vacances, per exemple, la setmana que ve, no me'n vaig a ningun lloc, és un bon pla, per què no conèixer l'interior d'un campanar de les nostres comarques?
0: Sí, no, les visites són gratuïtes. El que fem és això, les persones es recibim allí dins de l'església parroquial. I allí, depenent del grup que som, pues, entonces ja es distribuïm. Pues, som 12 o 8, pues, pugem per cada dalt. Els altres estan baix i podem veure també inclús un panel que tinguem de fotografies i amb un poquet de texto. De lo que és el nostre campanari. Podem veure les dues restauracions que ha tingut i fotografies també en blanc i negre de l'anterior campanari i l'actual, saps? Tenen també un poquet ja d'al·licient per poder pujar dalt i conèixer ja un poquet el que és el campanar.
1: És molt xulo aquestes propostes.
0: I també
1: que...
0: poden deixar també constància de la seva impressió en la visita al campanar, també, saps?
1: Tenen un llibre de firmes o algo?
0: Diguem un llibre de firmes.
1: Ah, guai, que bé.
0: Algú repetís de l'any anterior, encara inclús recordo...
1: Bueno, si repetissen, ja serà que senyal que els agrada. Però espera que no repetisquen les 3.034 persones que porten visitant les edicions del campanar, perquè si no, ahí segur que no que cabeu, Felipe.
0: No, però ja t'he dit que hi ha persones que han repetit cada any, saps? Això ho tinc comprovat jo, saps? És un sistema que els agrada, saps?
1: Que bé. Doncs, Felipe, gràcies per estar amb nosaltres així a Radio Xàtiva, a la cadena SER. Felipe Sánchez, que és el president dels campaners de Moixent. I insistisc, recordem als oients en 96-22-22-13 en eixa crida que estan fent des de l'associació per a gent de Llocnou d'en Ferollet, per a gent de Genoves i per a gent de Barxeta, per a continuar amb el seu procés d'investigació sobre els tocs a estos municipis de la costera, que són precisament els últims que falten per saber-los. Així que, Felipe, seguim en contacte. Anem a veure si la força de la ràdio pot fer-vos arribar eixes opinions. Una abraçada forta, Felipe.
0: Gràcies.
1: Adéu.

Quina meravella, la de coses que descobrim i la de coses que aprenem d'activitats xulíssimes com esta que, recorden, serà dilluns, dimarts i dimecres en horari de vesprada al poble de Moixent. Tenen més informació a radioxativa.es. Seguim.

0: País Valencia.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
2: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía.
3: El primer año que ahorro viniendo a la fira.
4: Agosto se sirve bien fresquito. Y en Cadena Ser Comunidad Valenciana te preparamos un cóctel radiofónico con los mejores ingredientes del verano. Agitamos la actualidad, la mezclamos con toques de humor, música, cultura, noticias y te la servimos en directo o cuando quieras tomártela en nuestra app. Refréscate con la programación veraniega de tu radio. Cadena Ser Comunidad Valenciana.
5: Una pregunta senzilla. On es tiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé. Una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
6: Et sona la marca Ser Empresarios?
7: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
6: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
7: I què cal fer per apuntar-se?
6: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.

0: tranquil·litat,
1: pau, veritat. Ara us conté el perquè d'esta cançó. Vostès escolten la música de Pau Xàfer i la lletra cantada per Pep Botifarra.

0: Doncs si mesclem el Sant Rorro i la Naina i a Malifeta i a Quinto i a Bèrnia, se'ns queda un festival de categoria per al 25 d'agost. A on? Doncs a la Vall de Càrcer, concretament al Canterà de Xúquer. 30 aniversari, nit jove Sant Rorro a la plaça de l'Església amb entrada lliure i un cartellasso. Bueno, espectacular, eh? Som el pecat original. Som el desig sense pensar. Cesc Domènech, des de Pro 21 Cultural. Com està, Cesc?
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: No t'esperaves començar amb Botifarra i el Sant Rorro, eh? Això no t'ho esperaves.
1: No, per a res.
0: Bueno, contens una miqueta. Si no vaig errat, i no ho he dit malament, 30 aniversari de la nit jove de Sant Rorro, que es diu pront, això. Contens una miqueta, si vols, per a contextualitzar què és el Sant Rorro.
1: A veure, jo crec que això t'ho contaria millor els companys de l'associació i l'Ajuntament, tant Dida, que el company Dida, com la gent de l'Ajuntament, que són una mica els que porten ahí molts anys tirant-li, no? Jo,
0: bueno, però quan no els tenim, t'ho pregunto a tu.
1: Sí, no, no hi ha problema. No, a veure, és una nit molt xula, perquè tot el món sopa, tot el món del poble d'Alcàntera sopa al carrer, sopen les típiques coques, uh-huh. I hi ha un ambientasso. Hi ha un ambientasso molt familiar, molt tal, i després ja venen els concerts i de matinada, pues bueno, fan desfilar el sant i el cremen.
0: Bueno, és que Sant Rorro...
1: Les coses dolentes de l'any.
0: Ja ho hem escoltat, que Sant Rorro és un sant una miqueta especial. I vosaltres heu volgut mantindre eixa festa també, eixa sorna també, amb un cartellasso, bueno, que jo ho deia, que espera tots els gustos i a més de bades, Cesc.
1: Sí, a veure, és un luxe que hi hagi ajuntaments de tot el territori que continuen programant música de qualitat i música en valencià per a les seues festes, i al final este és un dels casos, no? Vull dir, és un 25 d'agost, un dimarts, totalment gratuït, a la plaça d'Església. És un poble que bueno, que té, aquest dia té molta vida, és molt bonic, entonces, pues és superguai, perquè fem, en este cas, enguany fem Bèrnia abans de sopar, després la gent ixa a sopar en el carrer, un ambientasso, i després pues, farem Naina, Quinto i Malifeta, la veritat que és un cartellàs. I esperem que vinga molta gent, pues, no només de la Vall, sinó també de més enllà, no? De la Ribera,
0: de la Costera, de la Canal, de tota la gent que ens escolta.
1: Clar.

0: Hivernia, quin descobriment, eh? Bueno, descobriment, no? Perquè ja porten un temps damunt dels escenaris, però estan rodant molt també així a les nostres comarques, no fa massa, van estar així a Montesa també. Bueno, a veure si l'any que ve venen a la Fira Jativa, no estaria malament tampoc això, Cesc.
1: Estaria molt bé, estaria molt bé.
0: Bueno, i tornant a este Sant Rorro, per què esta varietat de grups? Per què heu escollit, doncs, estils tan diferents i gent tan diferent, al final?
1: Bueno, al final crec que lo guai d'una festa popular i més una com el Rorro, que porten 30 anys fent-lo desfilar, que 30 anys pareix poc, però
0: no, és
1: collir-se, aguantar ahí, és una meravella. Pues, bueno, que tinga que haver per a tots els públics, no? I al final també enganxar un poc a la gent jove, com amb propostes més, o inclús jove o adolescent, no? Com les propostes de Naina, que Naina està pegant molt fort ara, sí. Sobretot el públic més jove, i hi ha que connectar-lo a la festa major, no? Mm. Lo de Marifeta este any està sent un bombasso, vull dir, el nou disc de Quinto. Volíem fer una nit que anara un poquet des de propostes per a públic, per a tots els públics, a propostes més joves, no? A acostant-se una mica al moment de la processó, que és quasi a les 3 i mitja del matí. Tenia que fer aguantar ahí.
0: A mi m'agrada molt el fet de que remarques tant, saps? I trobo que és important, i per això també volia parlar amb vosaltres sobre això.
1: Claro.
0: El fet de la festa major, el fet de la festa del poble, el fet del sopar popular, el fet de la gratuïtat dels concerts, el fet de, en definitiva, de tornar una miqueta, com estem fent en moltes coses de la vida, de tornar una miqueta als orígens que havíem perdut en molts sentits, eh? També en el musical.
1: Correcte. Nosaltres, per exemple, des de Pro 21, això ho tenim molt clar. Òbviament, sempre hi ha ocasions per fer coses noves o per inventar-se festivals, però les festes majors estan ahí. I els carrers són de tots. I els carrers han de ser per a tots, no? I al final, és un poc el que a mi més m'agrada d'esta festa del Rorro, és això, que està la gent està en el carrer tot el dia. I és preciós, la veritat. I veus famílies, gent jove, adults, i tots barrejats i tots gaudint, no? I és una meravella.
0: I a més a la Vall de Càrcer, que són, a més de que són molt bona gent, són molt culturetes també en l'àmbit musical i en l'àmbit musical en valencià, perquè no és l'únic festival el que es fa al Rorro, s'han fet altres, i també, per dir-ho d'alguna miqueta, amb aquesta essència que dius tu de la cultura a les places i al carrer i als pobles, i jo crec, no ho sé, tu eres el que saps de música, tu estàs a Pro 21, que és una de les, sabem, promotores i empreses que més saben d'això i més treballen d'això durant l'any al nostre territori, però jo crec que això ha vingut per a quedar-se, no només per a quedar-se, sinó per a tornar, com dèiem abans, a seguir l'estel de d'on veníem, no? En este sentit de, bueno, a lo mejor nos habíamos pasado un poco de frenada, anem a tornar al que és del poble, al poble.
1: Totalment. A veure, els festivals, els grans macrofestivals estaran, bueno, no sé si estaran sempre, però estan ahí, no? Però acostar-nos al poble jo crec que és la clau. I
0: que no són incompatibles una cosa amb l'altra, eh?
1: No,
0: que no se'ns malinterprete, eh? Que
1: no,
0: vull
1: no,
0: dir
1: no,
0: que
1: no, no.
0: Quan més millor, però...
1: I jo estic superagraït, per exemple, a l'Ajuntament d'Alcàntera, que sé que és un poble que no té moltíssims habitants, que fa un esforç, no?
0: Sí.
1: I per a una data que sembla que ja s'ha consolidat, no? D'alguna manera, i és increïble. O sigui, jo sempre li ho dic al consistori, li ho dic a la gent de l'associació del Rorro, que fan algo que sembla que siga molt menudet perquè és només per al poble, però poble a poble és com este així, saps? Fa el teixit, és així. I molt contents, la veritat.
0: Cesc, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per venir, per estar amb nosaltres, per contar-nos allò del Sant Rorro Fest, si li podem dir així, de la festa popular del Sant Rorro, Alcàntera del Xúquer, que encara queda una miqueta, però volíem parlar-ho ja abans d'entrar nosaltres en tota l'hecatombe de la fira. Fer-li un lloquet. Recorden, 25 d'agost 2026, Alcàntera del Xúquer, amb Quinto, Naina, Hivernia i Malifeta, amb qui ens n'anem. Cesc, una abraçada molt forta, gràcies.
1: Una abraçada per a vosaltres i per molts anys al Sant Rorro.
0: Adéu.

0: Morint de ganes estem d'escoltar a Rubén i la seva secció de... Avui puc dir fira i festes, fira i viatges.
1: Fira i viatges.
0: Vale? Fira i viatges, cafè, fira i viatges.
1: I viatges, exacte. Tu i jo crem en València,
0: tu i jo morim. I amb la música de fons de la Fúmiga, que jo crec... A veure, explica el motiu pel qual has volgut canviar avui de sintonia, tot i que crec que és obvi, però...
1: Hi ha dos motius principals, vale? Estem a les cases... 50 i pico hores,
0: sí, aprox, sí.
1: De l'últim concert de la Fúmiga en Xàtiva. Entonces, avui havia que passar que tenim que canviar la sintonia, avui no podíem no posar-la. I això és un tema. Segon, anem a parlar de fira, sí, també un poquet de fira, entonces tocava, bueno, crec que és ideal parlar de fira en música de fons de la font, de la Fúmiga.
0: I
1: hi han coses a nivell empresarial que hi havia que tenien que passar.
0: Vale.
1: I el que passa és que tia, aquí viatges canvia d'ubicació.
0: Vamos, però per millor.
1: Per millor, vale. Bueno, jo crec que per millor.
0: Home, sí, jo crec que sí. Tu i jo, i ara quan ho digues, ells també diran, ah, pues sí.
1: Entonces, pues bueno, jo crec que era un poquet la forma. Jo últimament estic molt melancòlic, no sé per què, tot me fa plorar.
0: Estàs molt sensible.
1: Estic molt sensible, és veritat.
0: Bueno, però no passa res, això.
1: Això és bonico, és bonico.
0: Sí.
1: Entonces, jo crec que avui era el dia de canviar de música, perquè, bueno, pues aprofitem per a fer un canvi, i era interessant. Entonces, avui anem a xerrar un poquet de fira, perquè jo crec que els oients ja, com ha quedat, en certa manera, ja esperen també que xerrem un poquet,
0: sí, ja
1: de lo que Xàtiva en fira, no? I al final, pues, bueno, anem a xerrar d'això.
0: Anem a ordenar tot això, i primer que res vas a deixar-me que comence preguntant-te per ixe canvi de tia aquí.
1: Perfecte.
0: On vas... I per què?
1: No. Justifica su resposta.
0: No, com els exàmens del col·le. No, on aneu? On aneu?
1: Ens anem molt proper de Drop. Ens anem al carrer La Reina,
0: vale,
1: enfront de la Clínica Dental Carrero. Realment el local està en Pintor Perales, però bueno, ja mos inventarem un número en La Reina, perquè sigui número de La Reina. Jo crec que anem a ficar número de La Reina, Tiaki.
0: Vale, vale. Pues bueno,
1: la Reina, Tiaki.
0: A veure si l'Ajuntament ho compra. O...
1: Bueno, si no, ja els ho ficarem en calçador, no passa res. Ja parlarem amb Rafa Baló, perquè faig un informe favorable. I, bueno, mos moguem pagar allà perquè al final, pues, bueno, estem detectant determinades dinàmiques a la ciutat, no? Que està... Bueno, jo ho veig a diari, al estar allí a Drop, a aquella zona, jo veig a diari, pues, com que hi ha una altra vida allà, com que hi ha vida més allà de l'Alameda, i volíem ja eixir del passatge. Crec que ha sigut el moment ideal. Per
0: quants anys heu estat?
1: 5 anys llarguets en el passatge, sí, sí. I crec que ha sigut ja, pues, bueno, estem assentats allí, i crec que tocava fer ja aquest canvi. Crec que amb el canvi de local guanyem molta més visibilitat. Al final, aquesta zona, sobretot, pues, bueno, esta clínica, pues, bueno, no són anunciants de la ràdio, crec.
0: Sí que ho són.
1: Ah, sí. Ah, no, vale, la que ha sonat abans és la de Pilar, correcte.
0: Sí,
1: bueno, sí que ho són, és veritat. I, bueno, jo crec que allí és un punt de referència en la zona, té molt de pas de gent. Eixa zona de la Reina, els diumenges, allí hi ha un conegut local, que això sí que no són anunciants, però que per allí passa molta gent, i jo crec que tocava. Tinguem una vista molt xula, ja està ixe localet en cantonet que li donarà molta visibilitat. Aprofitem per a fer un canvi d'imatge molt xulo.
0: Renovació,
1: Tiaki Viajes.
0: I el logo?
1: El logo no
0: canvia,
1: perquè
0: el porte tatuat.
1: El porte tatuat, és difícil canviar-ho, no tinc ganes d'estar retatuant-lo. Però bueno, Tiaki Viajes deixa de ser Tiaki Viajes per a ser Tiaki Viajes.
0: Molt bé, en valencià.
1: En valencià. Vale. Entonces, pues bueno, hi ha determinades coses que, com dic, ja havia de passar. Tenen que passar, i bueno, és el moment adequat ara per a fer. Sí que és veritat que hi haurà un cartell que se té que mantindre en castellà, perquè fer el canvi a nivell oficial és un poc complicat.
0: Sí, sí.
1: Vale? Entonces, d'entrada, estarà la imatge en dual. Al final, tinguem la gran sort de que som una ciutat bilingüe sense tindre que amagar-se de res, i de moment anem a mantindre les marques en els dos idiomes.
0: Estàs
1: oficials.
0: Estàs content, eh?
1: Estic content i pagat, que diem abuela. Te veig content i pagat, sí.
0: A veure, què canvia ara la publicitat? Perquè quan obriu?
1: Obrim el 1 de setembre, en la nova ubicació.
0: El 1?
1: El 1 de setembre.
0: Molt bé, que coneixement tingueu.
1: Sí, veritat.
0: Jo és que començar el 31 d'agost, la temporada ho porto molt malament.
1: Bueno, vosaltres...
0: Molt malament.
1: El 1.
0: Molt mal, o sigui, hola, Cadena Ser, per què no comencem el 1 de setembre? I és tot més ordenat.
1: Al final, bueno, nosaltres que aprofitem per a fer el tancament d'aixes dies, donem...
0: Claro.
1: Al final, els agents de viatges també tinguem dret a desconnectar uns dies, en estiu, i de fet ara tinc l'equip allí, tinc a volta d'un infarto.
0: Ara esteu de mudança, no? També. O sigui, se suma la faena. mena a la mudança.
1: Realment hem aconseguit que tinguem uns clients fantàstics. No estic fent ni la pilota a ningú, però la veritat és que són fantàstics.
0: Però un poc sí.
1: Que han, bueno, al final han comprès que necessitaven tancar uns dies i tot el món està replegant la seva documentació abans de demà migdia que tanquem.
0: Molt bé.
1: Fins al dia 31 d'agost. Sí que és veritat que entenem, doncs, que igual els primers dies de setembre, doncs, són un poquet encara... Estem treballant igual en algun taladre o en alguna cosa aixina de permís, acabant de rematar cosetes, però bueno, la idea és aquest dimarts 1 de setembre, que ja també vos enviarem una noteta per a convidar els oients a la inauguració de la, vale, del local, claro, que serà un poquet més tard.
0: Escolta'm, si van els 14.000, la liem, eh? No poden anar els 14.000.
1: Tant de bo.
0: O que vinguen a turnos.
1: Tant de bo. Tant de bo vingueren. N'hi haurà... ja comprarem barris de cervesa,
0: vale,
1: per tots.
0: Vale.
1: No n'hi ha problema.
0: Això és una bona notícia.
1: Vull dir que sempre. Això és perfecte.
0: Vale, perfecte. Pues, Rubén, enhorabona.
1: Gràcies.
0: Enhorabona a tu i a tota la teua gent de ti aquí, perquè sabem que no només estàs tu, tot i que sigues la cara visible.
1: Sí, perquè estan pegant un currículum.
0: I la veu visible, però també n'hi ha molta gent aquí
1: veritat,
0: que treballa moltíssim i molt bé. Mira que tinc així. Fira 2026, Xàtiva, des de 1250, per privilegit, que diuen alguns, Jaume I, 776 anys d'història. Jo avui m'he passat el matí gravant peces per als companys de Ràdio València, per als companys de Ràdio Ontinyent, perquè és una fira que mou molta passió a nivell valencià, i no només a nivell valencià, sinó a nivell nacional i internacional. Teníem les dades que van conèixer de l'any passat, més de 300.000 persones, a més de nacionalitats molt diverses, també, i bueno, i que les previsions d'enguany, tenint en compte que els dies grans van a ser divendres, dissabte i diumenge, jo soc, no sé si soc excessivament optimista, però jo crec que anem a superar el 500.000 de persones segur.
1: Jo igual me clave en un charco, com sempre faig,
0: bueno,
1: però bueno, no seria jo si no em clavaran un charco. Al final hi han determinades coses que no s'entenen, i no s'entenen que determinades festes que ocorren al País Valencià tinguin la consideració de festa d'interès turístic internacional. I jo recordo una fira, o moltes fires, que a la porta de l'Ajuntament es penjava això de Fiesta d'Interès Turístico Nacional, com si fos això de ho sap què. Doncs crec que ja és l'hora, de forma molt encertada, de voler evolucionar cap a la Festa d'Interès Turístic Internacional, perquè al final és una festa que, per a poder tindre aquest component d'interès turístic internacional, si mal no recorde, o crec que no estic equivocat, complim tots els requisits per a poder...
0: Però ara ve el papeleo, que és molt, és molt...
1: Bueno, al final...
0: molt i molt extens. Els tècnics de l'Ajuntament tenen també molta
1: feina. Bueno, però al final això redunda a la llarga de poder acollir-se a determinades actuacions de difusió, d'ajudes que dona la Secretaria d'Estat de Turisme per a promoció turística per a aquells esdeveniments que són festa d'interès turístic internacional, i al final seria una llàstima no poder aprofitar-ho. I bueno, hi ha coses que són absolutament autòctones de la Fira de Xàtiva, com és la carrera de motos del dia 15, que, bueno, pues que un any més tinguem també el plaer de col·laborar en l'organització. Estem treballant ja fa varios anys amb el Motoclub Motorruta d'ací de Xàtiva, que ahir va estar Toni amb vosaltres.
0: Sí.
1: I vull dir, això és un tret supercaracterístic. A qui se li ocorre la bogeria de muntar una carrera de motos amb tot el que suposa un 15 d'agost? Dia festiu, federació, els portem bojos perquè sempre volem més pilots, vull dir, i això és molt de Xàtiva, no? Al final, ese dia 15 d'agost, vull dir, si no farem motos el dia 15 d'agost seria molt raro,
0: sí,
1: no? Vull
0: sí,
1: dir,
0: al final,
1: això és una de les coses que quan se diu festa d'interès turístic internacional, doncs, un dels components té que ser coses que siguin distintives, autòctones, les motos. Ens podrà agradar més o ens podrà agradar menys, però la zona de la Fira del Bestiar també és un tret molt característic. Al final és
0: l'origen d'això.
1: Clar, és l'esdeveniment primigeni de la Fira de Xàtiva. Val? Al final era una fira comercial de ramat.
0: I que és curiós també per al turista que ve de fora.
1: Correcte. I quan nosaltres, perquè així clave un poquet, no?, la cullereta, no?, quan nosaltres en Fitur xerrem de lo que és Xàtiva com a destinació turística i es contem a la gent lo que és Xàtiva en agost, quan es contem com es fa la fira de Xàtiva, la gent al·lucina. Vull dir, perquè al final les fires no solen ser d'interès turístic internacional. La fira de Cocentaina, per exemple, és festa d'interès turístic internacional. Per què no la de Xàtiva?
0: Tot arribarà, perquè arribarà.
1: Heu d'arribar.
0: Ja que estem parlant de turisme, i que òbviament la teva secció és de viatges i de cafè, i de cafè i viatges, com vulguis dir-li, anem a fer una reflexió també, perquè tu coneixes molt el perfil de turista d'ací que se'n va allà, però també coneixes molt el d'allà que ve ací.
1: Correcte.
0: França, Països Baixos, Alemanya, Itàlia i Regne Unit són els principals països d'origen de la fira de la fira d'agost de Xàtiva. Sol ser comú, això? Vull dir, nosaltres, perquè tots hem anat a França, tots hem anat a Itàlia i a Londres. O sigui, no hem anat, anirem... Vull dir, aquesta confluència és mútua, és...
1: En certa forma, sí. Perquè al final no hi ha que pensar en aquests països com a algo superllunyà. Formen part d'una cosa, menys el Regne Unit, que tot es veurà que tornaran a la Unió Europea. Sí. Jo estic convençut, de fet, tinc bons amics encara de la meva època allà, que encara viuen allà, i és una realitat, no?, que hi ha torna a haver ixa sensació de voler tornar a ixa casa comú que és Europa, per molt que pesa molts, i això ho tornarem a veure, però és absolutament comú. Vull dir, eixes destinacions que hem parlat són supercomuns, vull dir, perquè al final les ciutats que tu has nomenat són absolutament imprescindibles, jo crec que per a qualsevol jove de les nostres comarques que comença a viatjar, dels primers punts de viatge que van a fer fora de les nostres fronteres són eixos.
0: Però fixa't que sempre també, i tornem a la fira, es parla de que, bueno, esta gent ve així per el turisme de sol i playa. Bueno, no. I també per l'interior,
1: claro.
0: I pel castell, i per els encants de Xàtiva, i per la fira. Collons, és que estem parlant de que un 15% dels visitants d'aixòs 300.000 persones eren internacionals.
1: Clar, però és que al final el que tenim que entendre és que és inevitable que molta gent vinga a les nostres comarques a fer turisme, que vinga també del turisme sol i platja, o que vinga rebotat des de destinacions com Benidorm, Calp i Gandia, que al final Calp, Dénia i Gandia, que són un poc on estan les majors places hoteleres, perquè al final, per desgràcia, en Xàtiva no tinguem aquesta capacitat hotelera. Jo estic absolutament convençut, i així ho transmet en tots els fòrums que puc, que si Xàtiva tinguera capacitat hotelera més enllà de les fantàstiques instal·lacions que tenen els amics de Montsant i altres hotels que estan a Xàtiva, però al final, vull dir, tinguem una planta hotelera molt reduïda. Si la tinguérem més àmplia, doncs evidentment tindríem turistes que venen exclusivament a pernoctar a Xàtiva. I això ha de ser també una reflexió, perquè al final està molt bé aquestes vivendes d'ús turístic que hi ha, però hi ha altres possibilitats de créixer en turisme. Val? S'ha intentat fer producte conjunt amb Gandia, amb Cullera, amb altres destinacions, i al final determinades persones, determinats destins són excloents perquè volen que exclusivament la gent vagi a visitar la seva zona. I de fet nosaltres sentim també com a empresa turística que intentem paquetitzar i fer producte conjunt de reticències, no? Per què els envieu a dormir a Gandia? Pues, perquè la planta hotelera més propera a la nostra zona està en Cullera i en Gandia. Si no les tens, evidentment, jo recordo, mira, una xicoteta anècdota, és com quan cancel·laven un vol. Pues, mira, si li han cancel·lat un vol, no li el puc pintar, per molt que vull que vostè vole directe i se dia d'això, si li l'han cancel·lat o no existeix, jo no li el puc ficar.
0: Bueno.
1: Entonces, pues és lo mateix. Que seria molt més interessant, com dic, que tinguérem la possibilitat de que Iniciativa hi hagueren no 60, sinó 400 habitacions, 500, 600, i que a més tingueren una zona esportiva, piscines i molts serveis complementaris. Seria fantàstic, perquè al final anem cap a una evolució de ciutat amb la qual pues, va vindre l'AVE, anem a tindre cada dia més serveis, per molt que pesen a uns altres, però totes aquestes coses que van evolucionant de forma positiva, al final tenen que redundar també en haver una possibilitat de turisme. I tornant al tema este, el que estàvem comentant, no?, d'aixes orígens dels visitants, és que al final, si agafem les dades turístiques de les que he dit, Cullera, Gandia, Benidorm, que al final són la majoria de gent s'allotja, inclús València, el turista internacional principal que tenim són d'aixes destinacions.
0: Hem d'anar a acabar, com sempre, perquè ens passa que xerrem i se'ns acaba l'hora i el programa, però sí que voldria, en un minutet, si tu hagués de fer un projecte de turisme per a aquesta gent que ve de fora, un cap de setmana a la fira, tu imagina't, una parella de Regne Unit, 50 anys.
1: Vale.
0: Arriben demà i se'n van el diumenge.
1: Demà divendres, evidentment, tenen que anar a l'apertura de la fira. Al final és un espectacle sinfònic, de música sinfònica i vocal, que estarà superxulo, jo estic convençut. De fet, la xica aquesta que canta, jo la veritat és que no estic molt ficat en aquest tipus de música, he escoltat dos cosetes, vaig al·lucinar, al final una persona d'ací, bueno, crec que és canària, però bueno, té molt bona pinta i coincideix amb la música valenciana, vull dir, al final venen músics de l'Orquestra València, de l'Orquestra Nacional, etc. El dissabte tenen que anar a motos, vamos, és que si no van a les motos no sé què faran el dissabte de matins. Poden entrar a esmorzar al circuit, poden esmorzar en Ferroviària, en República, en qualsevol dels bars que hi ha dintre del circuit, i el dia 15, desafortunadament, les entrades de la Fúmiga estan exaurides. Tinguem un sorteig en Drop, per cert, en Drop, en Tiac i en R4, en l'empresa de vents, que estem ahí, que està participant molta gent, perquè s'han donat compte que realment no hi ha entrades i no van eixir a la venda.
0: No.
1: I el diumenge passejar el Real, comprar el seu gallato, vull dir, jo, bueno, no sé quina cara ficarien els vigilants de l'aeroport quan la gent acudirà en gallato, és a dir, no, és que tinc que embarcar perquè això no es pot facturar. Però bueno, al final, passejar la fira, viure la fira, gaudir de la nostra gastronomia i, evidentment, també aprofitar per a visitar els innumerables recursos turístics que té la ciutat. Si vens a Xàtiva i no veus el castell, t'estàs perdent molt.
0: Rubén Ródenas, Tiaki, Drop, gràcies per estar amb nosaltres avui. Jo ja m'acomiado de tu en antena, perquè ja la setmana que ve i la següent ja faràs la secció amb Carla, encara queden dues setmanes de secció de Rubén, però escolten els oients, així després de fira també haurà de descansar, en algun moment tindrà que agafar-se vacances, és home que parla. Entonces ja la setmana següent i l'altra amb Carla Benavent. Gràcies, perquè hem après moltes coses, hem descobert gent meravellosa i encara queden dos.
1: Encara queden dos,
0: que estem quedant que encara que fem. Veurem, que passes molt bona fira, amic.
1: Igualment.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: I vam pirar volant de la ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb vespa, un pícnic al sol a la gespa.
3: Un bitxo la cara quan anaves cantant.
4: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
5: Un any més, Ràdio Xàtiva Cadena Ser es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir Especial Fira el cap de setmana. I Hoy por Hoy Especial Fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb la ventana de Xàtiva Especial Fira. I a més...
6: Jo crec que és dels primers llocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
5: El dia 15 d'agost, de 1 a 2, podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Ràdio Xàtiva Cadena Ser.
0: Ens n'anem. Amb la música de Romàntic Dimoni, que serà també protagonista a la fira. Gràcies per estar a l'altra banda. En 17 minuts actualitzen la informació amb Fèlix i Carla. I tu i jo, vostè i jo, ens tornem a escoltar ja demà, 14 d'agost, Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques, ja de fira. Gràcies per estar ahí. Adeu.